0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital. 25.

0: És estiu.
1: És estiu.
0: No ho notes? Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: 5 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres, Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. La ràdio de la...

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, m'allegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Oh.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també en certa manera plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Energia.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssimes més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital. 20.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que el govern i la Diputació faran les aportacions necessàries per millorar els camins i ampliar els dipòsits d'aigua al massís de les Gavarres després de l'incendi que ha afectat unes 2.200 hectàrees. En una reunió al Consell Comarcal del Baix Empordà, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'han reunit amb alcaldes, amb propietaris forestals i amb membres del Consorci de les Gavarres i s'han emplaçat a fer una junta extraordinària d'aquí a 15 dies en la que s'espera que ja hagin quantificat els diners necessaris un cop avaluats els danys. I un rodatge al barri vell de Girona obligarà a tallar puntualment els accessos a diversos punts propers de la zona, on es gravarà la producció durant dues setmanes. En concret, el rodatge està previst del 20 de juliol fins al 3 d'agost i malgrat que només es rodarà en punts emblemàtics del barri vell, com la catedral, la pujada de Sant Domènec o la muralla, la producció requereix la reserva d'estacionaments i afectarà també la recollida de residus. Des de l'Ajuntament de Girona deixen clar, però, que els residents a les zones afectades podran accedir als seus domicilis amb normalitat, excepte durant els moments puntuals en què s'estigui duent a terme el rodatge d'una escena. I l'Alt Empordà ha arribat a sobrepassar els 42 graus centígrads aquest dimecres en diversos municipis. A Espolla s'ha arribat als 42,2 graus i a Cabanes s'ha arribat als 42,1. El llindar dels 40 graus també s'ha superat a Girona Ciutat amb una màxima que ha arribat als 40,2. La temperatura durant el dia d'avui no serà tan alta, però la setmana que ve arriba una altra onada de calor que ens podria deixar pics de temperatures semblants a comarques gironines i a la resta de Catalunya. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
5: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta

0: banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
1: Esmorzarem pa amb oli sal.
0: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
6: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
5: Quins tractaments fan?
6: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
7: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva. 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.

0: Ves al tanto a la platja
1: a veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.
4: Let's go.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que el govern i la Diputació faran les aportacions necessàries per millorar els camins i ampliar els dipòsits d'aigua al massís de la... És notícia que el govern i la Diputació faran les aportacions necessàries

0: on es gravarà la producció durant dues setmanes. En concret, el rodatge està previst del 20 de juliol fins al 3 d'agost i, malgrat que només es rodarà en punts emblemàtics del barri vell, com la catedral, la pujada de Sant Domènec o la muralla, la producció requereix la reserva d'estacionaments i afectarà també la recollida de residus. Des de l'Ajuntament de Girona deixen clar, però, que els residents a les zones afectades podran accedir als seus domicilis amb normalitat, excepte durant els moments puntuals en què s'estigui duent a terme el rodatge d'una escena. I l'Alt Empordà ha arribat a sobrepassar els 42 graus centígrads aquest dimecres en diversos municipis. A Espolla s'ha arribat als 42,2 graus i a Cabanes s'ha arribat als 42,1. El llindar dels 40 graus també s'ha superat a Girona Ciutat, amb una màxima que ha arribat als 40,2. La temperatura durant el dia d'avui no serà tan alta, però la setmana que ve arriba una altra onada de calor que ens podria deixar pics de temperatures semblants a comarques gironines i a la resta de Catalunya. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
5: Marxo a la platja.
6: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
5: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
8: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
9: Mama, què et passa?
8: Si voleu fer l'ana, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
9: I el papa?
8: El teu pare, el primer.
10: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cingüells, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 9 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
13: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la

0: Ciutat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Bar Hotel Comtat Sant Jordi.
1: La millor música del món.
0: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Lapés.

0: L'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona Capital, aquest Self-Aware.

avalada per la mateixa Adele, que considera que serà una gran artista. Nosaltres ens hem convençuts. Parlem de Chappell Roan. L'escoltes amb aquest Good Like Babe a Capital. It's

0: Fes el tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.
4: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. Al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: què?
1: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.
4: La bona música no s'atura aquí a Capital. Ara et presentem aquesta producció que potser desconeixies. La formació es diuen Royal Otis i debuten a casa nostra amb això que es diu Say Something.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista. Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 9 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
6: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
7: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
8: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
7: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
8: Però què passa aquí?
9: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
8: Així no hi ha qui les faci caure.
9: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
10: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
11: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
12: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe's Park de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Park de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clapés.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
1: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
7: El meu país és l'Empordà.
1: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
1: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
3: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
5: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
4: I el manteniment?
5: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
6: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
9: I ja sonant de fons des de Renaissance Act 2, el disc country de Beyoncé amb aquesta que es diu Texas Hold'em a Capital.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem

0: De quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
1: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel del Comtat Sant Jordi.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 9 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau, un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
8: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Lapés.
11: Vols que et digui més maneres de suar?
12: Ràdio Capital.
13: La ràdio de l'estiu.
12: Des del cor de la Costa Brava.

No només de pop, de rock, viu la música aquí a l'Empordà. Anem a escoltar una de les propostes alternatives que més ens agraden. De la mà de The Strokes, la banda nord-americana sona a la ràdio de l'Empordà, Brooklyn Bridge to Chorus.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoïnes s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà amb un artista que ens encanta. Parlem de Bruno Mars, des del seu The Romantic. L'escoltem amb aquest I Just Might.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dijous.
3: La investigació sobre l'origen de l'incendi de les Gavarres intenta aclarir si l'empresa encarregada dels treballs va aturar l'activitat després de rebre un avís pel risc molt alt d'incendi. Segons informa el diari de Girona, l'empresa havia rebut un missatge que prohibia l'ús de serres radials aquell dia. Aquest matí s'ha declarat un incendi en un terreny agrícola de Torrent. Els bombers han rebut l'avís a les 8:51 minuts i han enviat 6 dotacions. Segons fonts del cos, el foc l'ha provocat un tractor a la mateixa finca. El propietari l'ha pogut apagar, però els bombers hi han anat per acabar de rematar l'incendi. L'anàlisi del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals revela què ha cremat realment l'incendi de les Gavarres, més enllà de les 2.300 hectàrees oficials. Sobre 1.793 hectàrees classificades, el foc ha afectat sobretot alzines i suredes, que representen el 67% de la superfície estudiada. La drassana empordanesa Zephyr Boats ha entrat a la selecció Delta amb la seva embarcació elèctrica. El reconeixement arriba després que l'empresa del Baix Empordà participés a la Copa Amèrica de Barcelona i rebés una distinció als Premis Catalunya d'Ecodisseny. La incorporació a la selecció Delta consolida la projecció de Zephyr Boats, una empresa especialitzada en embarcacions elèctriques.
2: I tot seguit la previsió del temps per aquest dijous.
3: Cel serè i ambient d'estiu a l'Alt Empordà i al Baix Empordà. La calor s'intensifica amb màximes que poden arribar als 37 graus al Bons i als... Cel serè i ambient d'estiu a l'Alt Empordà i al Baix Empordà. La calor

0: Aplicacions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Park de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
1: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 9 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
4: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
6: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real. Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
7: La millor música
8: la
7: del
8: millor
7: món.
8: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Lapés.
9: 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
8: Ràdio Capital.

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: Cançó que ens emociona és l'èxit de Benson Boone. S'anomena Beautiful Things, sona Capital.

0: 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting. No fighting.

0: carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
1: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
2: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
5: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
6: El meu país és l'Empordà.
2: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
1: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
2: Mana, mana. Maxil·la
3: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxil·la Estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
3: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
2: Fenomeno. Maxil·la Estètic.
5: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
6: Cansat de no trobar el que busques? Reus-Alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
8: Esmorzarem pa amb oli i sal.
7: Darreres entrades a sonsdelmon.cat.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: I a Ràdio Capital arriben Purple Disco Machine. No et perdis aquesta producció. Es diu Hypnotize.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
3: Menòmena. Maxil·la Estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
3: Fenòmena.
6: Maxil·la Estètic.
7: Fortnite, Fortnite, Fortnite. Prou! O juguem de veritat o no juguem.
8: Mama, què et passa?
7: Si voleu fer l'Anna, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
8: I el papa?
7: El teu pare, el primer.
9: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cingüeis, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.com o a info@occitania.cat.
10: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 9 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
12: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
13: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
14: Marxo a la platja.
15: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
14: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
16: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
17: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
18: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
17: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
18: Però què passa aquí?
19: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
18: Així no hi ha qui les faci caure.
19: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
20: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les

0: notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
1: La millor música del món.
2: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Clapés.
3: La ràdio de l'Empordà. Capital.
4: Agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so d'Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital. Capital.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta cançó formava part de la maqueta original de Dominic Fike, una del 2018 que torna a sonar a l'actualitat, és Baby Doll.

0: Ràdio Capital, 25 anys.
1: Fa més de 20 anys ens acompanyen en el món de la música. Parlem dels Maroon 5, els escoltem amb Heroin.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

La cançó original és de Tame Impala i ara s'uneix la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 9 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
2: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
3: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
4: Mama, què et passa?
3: Si voleu fer l'Anna, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
4: I el papa?
3: El teu pare, el primer.
5: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer burricletes, segways, bitlles catània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats.

0: a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
1: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
2: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
1: Quins tractaments fan?
2: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
3: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica-milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
4: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
5: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
6: Esmorzarem pa amb oli i sal.
5: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital 25

0: Tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Moltes gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
14: El meu país és l'Empordà.
0: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva de les 12 del migdia a les 11 de la nit a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com. Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com. Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
1: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
2: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
0: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
5: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
6: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assassinat.
7: Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
6: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
8: aquest de Calonge ha estrenat una doble exposició.
9: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
10: Avui una jornada plenament assolellada.
5: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
0: Ràdio Capital.
5: Per saber tot el que passa a casa teva. 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
0: Ràdio Capital.

0: Fes el tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava. Venga.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
4: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
5: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exacte reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%?

0: al laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
1: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
2: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva. 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fumiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
0: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
3: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Aquest estiu torna El laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
7: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba La Primera Llista, amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a La Primera Llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La Primera Llista. Ràdio Capital.
8: La ràdio de l'Empordà.
9: Capital.
10: De cap a cap, amb Joan Bosch.
11: Què tal, amics? Bona tarda. Què? Heu pogut dormir bé aquesta nit? O heu suat la cansalada? Ahir es van batre rècords de temperatures que a molts llocs feia més de 100 anys que no hi arribaven. Si us soc sincer, ja no aguanto més nits tropicals. Ja no sé com posar-me al llit per poder dormir.

0: Diuen que amb aquesta calor s'ha de beure molt i molta aigua. I menjar? És un altre tema, això. Ahir, Espolla, es van enfilar fins als 42 graus. Una temperatura que fa que, fins i tot, obrir la nevera sigui una activitat de risc. No saps si busques el sopar o si entres a viure-hi. Per això avui us volem preguntar una cosa molt pràctica i senzilla. Quan fa aquesta calor insuportable que desfà les idees, què us entra més bé? Quin és aquell plat que no falla mai? Alguna recepta fresca? Alguna mania d'estiu? O sou dels que, faci el temps que faci, no renuncieu al vostre plat preferit? A veure què ens expliqueu, família.
1: 972 313 702.

De totes maneres, no patiu, perquè avui el nostre xef particular, en Quim Casellas, ens proposarà un munt de plats refrescants i fàcils de fer. I per refrescar l'ambient, tornen les collonades que ha trobat a les xarxes Joan Coll. Però malauradament avui estem tristos. Ens n'hem assabentat aquest migdia. Tenia 75 anys, que els va fer justament ahir. Feia un mes que estava ingressada a un hospital d'Escòcia i s'ha mort. Ho sentim molt. Bonnie Tyler. I volem començar retent un homenatge als grans èxits de Bonnie Tyler. I si algú us demana quina és la cançó més famosa, més coneguda de Bonnie Tyler, és aquesta. Un record per ella. Bonnie Tyler, It's a Heartache. Bonnie Tyler, It's a Heartache.

0: Coll!
1: Quant de temps sense escoltar aquesta sintonia tan meravellosa que tenim, no?
0: M'has trobat a faltar o què?
1: Oh, una barbaritat. Em vas escoltar fent el programa jo o què?
0: No, perquè vaig intentar desconnectar perquè... sí, necessitava allò...
1: No, doncs tothom ha dit que ho vaig fer molt bé i que
0: molt,
1: tal.
0: Molt. Sí. Però què collons vas fer? Si hi havia l'ordinador posat. No m'enganyis! No m'enganyis, mentider. Bé, escolta, no, vull saber primer de tot, ja veig que estàs bé.
1: Sí,
0: tu, ja veus que
1: tu també, no? Que
0: també,
1: de vacances.
0: Sí, també. Però, bueno, fot una calor que...
1: Jo soc més de calor que de fred, també t'ho deia.
0: Jo no la suporto. Ja ho deia abans a l'editorial. Ho veus que en aquest programa fins i tot tenim editorial,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: té un prestigi aquest programa.
1: No, home.
0: Sí.
1: Més de 15.000 oients, o sigui que...
0: Ostres, està molt bé això, està molt bé. 15.000 oients acalorats avui. Escolta, i avui què?
1: A veure, avui he tirat de clàssics, avui.
0: Ah, caca?
1: No, de clàssics, de vídeos virals que s'han fet molt virals al llarg de la història de la televisió o de les xarxes socials, de collinades d'aquelles que tothom recorda, sí. Que APM ja s'ha encarregat de fer-les més que virals.
0: Sí.
1: Doncs avui, secció especial de clàssics, collinades clàssiques.
0: Molt bé.
1: Comencem per un reporter que fa una connexió a una residència de gent gran, que sempre dona molt de suc, aquesta gent. Està parlant amb una senyora de 90 anys, que està a la mar de bé, la senyora, està fantàstica, i el reporter li pregunta, de fet, una mica pels secrets per arribar a aquesta edat amb tanta vitalitat.
0: Ja me'n recordo.
2: Pero está usted genial, porque además aquí donde veis Paula está en la residencia de aquí de Torre de Don Miguel y usted hace deporte todos los días.
3: Ninguno.
1: Aquesta senyora...
0: Sí, el reporter es va informar malament, eh?
1: Sí, no, el treball previ o l'equip de producció no...
0: No. Em semblava que era un altre, de Canal
1: Sur. Ja sé qui vol dir.
0: Però si no tiene arrugas. Sí. En el tonto! Sí.
1: El que passa que intento no repetir collonades.
0: Jo em pensava que era aquesta. Vale.
1: Em sap greu si t'he decepcionat, Joan.
0: No, al contrari. Però és important fer esport, eh?
1: Sí.
0: Vull dir que per experiència cada dia.
1: Aquesta senyora és l'excepció que confirma la regla, podríem dir, però bé. Si tirant de clàssics, Joan, hem de tirar, evidentment, de First Dates, també. Jo crec que quan surten més perles és abans de començar la cita, en aquella prèvia que fan amb en Carlos Sobera i demés.
0: Comencen a parlar i tot.
1: Exacte, doncs escolta la conversa que té en Carlos Sobera, el presentador de First Dates, amb aquesta dona, abans d'entrar a la cita.
4: ¿Hay algo que no te guste?
5: Que la tenga pequeña.
4: Defíneme pequeñita.
5: A partir de como de 20.
0: ¡Coy! Ja ens podem retirar del menjar? Ai, bueno, és igual, escolta, ja ens... Escolta, on vas a parar?
1: Aquesta senyora,
0: on vas a parar?
1: No sé, que pot anar segons
0: haurà d'anar cap al Senegal i cap avall,
1: I cap avall, no?
0: Sí, o no ho sé.
1: Tocant Madagascar,
0: sí, allà. Escolta, un dia, vols que li pregunti... No li pregunto. Anava a preguntar-li al ChatGPT a veure on trobaríem material a partir de 20 centímetres.
1: Mira, un altre dia.
0: Un altre dia. Sí. Continua.
1: Ara anem amb una connexió d'un reporter també, en aquest cas.
0: Està a punt la connexió perquè jo no la tinc, eh? Està a punt la connexió?
1: Està a punt.
0: Ah, molt bé.
1: Que se'n va a un poblet de Galícia a demanar si creuen que Espanya és el país d'Europa en el qual es dorm més.
0: Ah.
1: Tal com apuntava una notícia que havia sortit aquells dies. Escolta les opinions dels gallecs d'aquest poblet de Galícia, que ja et dic ara que són tots gent gran.
6: ¿Usted cree que España es el país de Europa en que la gente duerme más?
7: Bueno, yo no sé. Porque yo sé que en mi casa sé los que dormimos más y los que dormimos menos. Pero después fuera de mi casa no lo sé, porque no ando por ahí mirando.
8: Hay la familia, una chica que está estudiando Derecho, esa solo dormirá por lo menos unas 4 horas. Desgraciado.
9: ¿Pero esto para qué es? ¿Para hacer una película o para qué?
10: Habitualmente duermo poco, porque me dedico mucho más a hacer el amor.
0: Ay, qué bé. ¿Saps qui és el reporter? En Cárdenas.
1: Crec que un dia ja vaig treure una...
0: En Cárdenas és el germà de la dona de l'Arús,
1: sí,
0: que ara és un fatxa de Mucho Cuidado, i que fa un blog al diari OK.
1: Uh-huh.
0: I aquest havia treballat amb l'Arús al Força Barça,
1: uh-huh,
0: i havia tingut un programa estel·lar a la televisió espanyola al vespre quan governava el PP. Però ja era de dretes i ara encara...
1: Se n'ha tornat més, no?
0: Sí. Però
1: una
0: escolta, tothom té el... El que es mereix.
1: Ja que diuen en castellano, cada cerdo la lliga a Sant Martí.
0: Exacte. Va, som-hi.
1: A partir de l'auge de les xarxes socials hi ha un contingut que té força èxit, que és que la gent va comprar i després es grava mostrant el que ha comprat.
0: Exacte.
1: Aquest és el que fa aquesta senyora que ha comprat a un supermercat, diria jo, entre altres coses, xampú. Escolta com ho explica ella.
3: Pues estoy aquí gente que he venido de comprar y mira, me he comprado este champú de aloe vera para que me huela el chocho. Aloe vera. Señores, ¿qué os parece?
1: ¿Qué te parece, Joan?
0: Ay, me parece perfecto.
1: A mi el que no me sinc cap de quadrar, aquesta dona utilitza xampú per les seves parts íntimes?
0: Bé, escolta...
1: No sé, pregunto.
0: Què hi vas posar, tu?
1: No, home, gel de cos, no?
0: Ah, ja, vale, perfecte, molt bé. Bueno.
1: No sé.
0: Ah, no, escolta, el xampú és pel cabell, com que jo no en tinc... Vale. Escolta, tira.
1: Et porto ara un vídeo d'una fisioterapeuta.
0: Ai, tinc un mal d'esquena avui, tinc lumbago fatal.
1: Doncs mira, va, perfecte que em diguis això, perquè... No sé si deu tenir el títol, aquesta senyora de fisioterapeuta, però bé, es va fer bastant viral pels seus mètodes, jo diria, alternatius, per solucionar això mateix, el mal d'esquena.
11: Todo lo que tacto yo que está fastidiado, por ejemplo, tiene las vértebras un poco... ¿No ves? Salientes. Pues entonces yo, al tocarlo, hago estos sedutos. ¿No ves? La espalda la tiene muy tensa. Exactamente debajo de las paletillas es a donde más tiene.
0: Però si sembla una granota.
1: És que aquesta senyora, és que el vídeo l'hi has d'obre, toca l'esquena i es va tirant rots a la, cap a direcció a la mateixa esquena.
0: I
1: sembla que les vibracions dels rots...
0: Ostres, però si sembla una granota.
1: Vols que la truqui i et faci algun roteig a l'esquena?
0: No, que fer el programa de ràdio i de quedar amb veu, perquè si no em quedaria sense veus i he d'anar fent això jo.
1: No.
0: Bueno, va, escolta, tu...
1: Acabem, sí.
0: Sí, acabem com amics, eh?
1: Un clàssic dels de debò, el diari de Patricia... programa icònic de la televisió espanyola, podríem dir.
0: Podria tornar.
1: Que ha donat un munt de collonades, de fet.
0: Sí, sí.
1: Doncs jo diria que aquesta conversa amb un metrosexual, un concepte que abans estava molt de moda, fa molt que no se la sent, jo crec que és una de les més famoses, escolta.
12: ¿Se puede ser metrosexual sin tener mucho dinero?
13: Sí, claro que sí.
12: ¿Tú qué coche tienes?
13: Un cabriolet.
12: Todos los días tú te machacas en el gimnasio. ¿Cultivas mucho tu cuerpo?
13: Sí.
12: ¿Y tu mente?
13: No.
12: ¿Eso no te preocupa tanto?
13: No.
12: ¿Por qué?
13: Porque... La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh?
1: Home, és la mítica.
0: No sap ni on està la seva mente.
1: No sap fer la O amb un canuto.
0: Què has dit?
1: Que no sap fer la O amb un canuto.
0: Adeu!

0: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Quan fa aquesta calor que desfà les idees, què us entra més bé? Quin és aquell plat que no falla mai? Alguna recepta ben fresca? O alguna mania d'estiu? O sou dels que faci el temps que faci, no renuncieu al vostre plat preferiu? A veure què ens expliqueu. Comencem per la Marta, des de Girona. Amb aquesta calor no em ve gens de gust menjar plats calents. El que més m'entra és una bona amanida amb tomàquet, tonyina i formatge fresc, que és fresc, lleuger i en deixa molt bé. Recordeu que a partir de les 5, com cada dijous, avui torna després d'un mes de vacances que li vaig donar en Quim Casellas, però ell treballa cada dia al Casamar de Llafranc, ens portarà receptes primer fresques i segon el condicionant que li he dit que siguin molt fàcils de fer. En Jordi és de Figueres, diu, les TIC són molt de gaspatxo, em podria menjar gairebé cada dia. També m'agraden les amanides de pasta i la fruita ben freda. Quan fa aquesta calor, el cos et demana coses senzilles i refrescants. La Sílvia és d'on és? Santa Coloma de Farners, diu, jo no perdono mai una bona síndria fresca i si és per dinar, una amanida ben completa. I acabo amb en Pere des de Girona. Quan apreta la calor, el que més em ve de gust és peix a la planxa amb una bona amanida. És un àpat lleuger i no et deixa aquella sensació de pesadesa. També m'agrada molt acabar amb un meló o préssec. A l'estiu canvio completament la meva manera de menjar.

0: Dos quarts de cinc i quatre minuts, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. I després de la publi, una cosa que ens agradaria que passés, però no passarà. It's raining again. Oh, no, us en recordeu d'aquesta cançó de Supertramp? Doncs apa, res d'aquí 3 minuts.
1: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
10: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: El record del Supertramp, It's Raining Again, tant de bo que caiguessin quatre gotes per refrescar una mica l'ambient. Han baixat una mica les temperatures avui, eh? Ara anem a veure com estan les coses per Salt, perquè ara mateix anem a Salt. Però no per parlar del temps. Parlarem amb el expresident del Girona, Josep Delgado, que ha impulsat un nou club, el Salt Futbol Club Afrocat. L'empresari reactiva el futbol al municipi amb un projecte social i esportiu que compta amb Javi Salamero de president. Josep, bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Molt bé. Acalorat, però bueno.
0: Acalorat. Salt, déu-n'hi-do. Ara, si haguéssim de jugar un partit de futbol, jo suposo que per raons òbvies ens el prohibirien, no? Perquè algú li agafaria algun cop de calor, no?
1: Bueno, depèn de com estigui el teu cos acostumat,
0: sí.
1: Perquè es juga... No sé si ho saps, que has estat jugant al torneig, un torneig que se'n diu Afrocat, que fa 20 anys que es
0: sí,
1: juga,
0: sí, sí, eh?
1: I juguen partits a les 4 de la tarda.
0: Ostres, déu-n'hi-do.
1: Aguanten. El que és que s'ha de fer la pausa per hidratació.
0: A veure, explica'ns aquesta idea. El Salt Futbol Club Afrocat, que és un projecte social i esportiu... Quan se t'encén la llumeta de crear aquest equip, Josep?
1: L'any passat. Precisament a través d'aquest torneig que t'acabo de comentar. L'any passat estava per Salt, perquè estava fent unes coses amb una fundació, i vaig veure que es feia aquest torneig. Jo no en tenia coneixement, no me'n recordava de quan vaig estar a la meva època del Girona Futbol Club, perquè ja fa molt de temps això, no me'n recordava, però em van dir que el torneig de l'Afrocat, que es juga el juny i el juliol, fa al voltant de 20 anys que s'està jugant a Salt. Doncs jo vaig coincidir que estava allà un dissabte i vaig veure molta activitat en el camp de futbol i vaig anar a treure el nas. I vaig veure equips i molta gent a la grada, i em vaig interessar, aviam què era, em van explicar el que era, i vaig quedar amb els organitzadors, dic, per què no ens veiem un dia i parlem, doncs aviam si podem fer dels millors jugadors que vosaltres podeu tenir per aquí, o dels que vulguin, ho fem un equip federat i competim a la Lliga Regular, a la Quarta Catalana, que és l'última categoria. I aquí va sortir, la idea va sortir d'aquí.
0: El requisit, no ho sé, jo vaig fent preguntes perquè són neòfit amb el tema futbol. Els requisits imprescindibles és que has de ser afrocatalà o no, o pots jugar-hi tothom?
1: No hi ha un requisit imprescindible, però el que sí que fem és prioritzar, per formar part de l'equip, prioritzem la gent que és resident a Salt. No, si tinguéssim, que ho hem tingut, tinguéssim un excedent molt gran de jugadors, doncs, prioritzem els que estan a Salt. És lògic, perquè així es pots anar caminant a entrenar i a jugar i estàs a prop de casa teu. La proximitat és el que fem, intentem que la majoria de la gent pugui ser de Salt. Tenim algun jugador de Santa Eugènia, que és al barri del costat, tocant a Girona.
0: Sí. Però la majoria són d'origen africà, els jugadors del...
1: Sí. En gran majoria, mira, tenim el percentatge més elevat, són de Senegal o de Mali. Després tenim jugadors marroquins i després tenim colombians. I per suposat tenim un parell de catalans, i algun altre, però bueno, al voltant això, hi ha molta gent de Senegal i Mali, de fet, com que ells es coneixen i tenen bona relació entre ells, i el nostre coordinador, que és en Mutar, que és un dels coordinadors del torneig d'Afrocat, doncs ell és de Senegal, doncs bueno, la gent que coneix, doncs, són els que hem anat convidant, però ja t'ho dic, com des del principi, gent que sigui de Salt, residents de Salt.
0: Josep, la millor
1: que
0: manera... Digues.
1: Que si vol venir algú que no és de Salt i tenim un espai, doncs, que necessitem, doncs, un jugador en aquella posició, benvingut.
0: Quina és la majoria d'edat dels jugadors, Josep, més o menys?
1: Mira, aquest any teníem un jugador que tenia 32 anys, que era 5 anys més gran que el segon, perquè l'altre en tenia 27.
0: Sí.
1: Però tenim jugadors des de 18 anys fins a 32. El que passa és que tenim una mitjana de 22-23.
0: Està bé. Destaca algú? O sigui, d'aquí sortirà alguna... No sé, és que estic pensant en el cas de Yamin Yamal, que és molt semblant, o sigui, d'origen marroquí i la seva mare és de Guinea Equatorial, del barri de Rocafonda de Mataró, jugant als camps de futbol que hi havia per allà. Tu veus algun crac de cara al futur, Josep?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí. Sí, el que passa és que no és el mateix ser destacar molt en un grup de quarta catalana amb 23 anys,
0: clar,
1: que tens molt poques expectatives de poder jugar en el filial d'un equip, o cap, perquè ja no t'agafen si tens 23, els filials dels equips se volen créixer amb ells, se volen fer créixer amb ells, o si en tens 19. Si en tens 19, fas 1,95 m i ets bo a la porteria, doncs tens possibilitats. I hi ha jugadors que tenen molt de potencial, però no han tingut mai un entrenador, mai han tingut, clar, un suport tècnic, ni tenen coneixements tàctics.
0: Està bé.
1: No? Hi ha gent, de veritat, que amb molt de potencial. Nosaltres ens ho hem passat molt bé aquest any amb en Javi Salamero, no? I, bueno, i amb en Rashid, que és un altre dels entrenadors, i amb en Mutar, no? Ens ho hem passat molt bé, hem disfrutat. Ha sigut complexa perquè un primer any no és fàcil, amb gent que tampoc es coneix, però hi ha hagut partits que ens ho hem passat molt bé.
0: Escolta,
1: em sembla que som l'equip que ha fet la golejada més gran de la Lliga.
0: Ah, sí? Quants en vau fer?
1: Sí, vam fer... Em sembla que en vam fer 11 un dia.
0: Què? Quants? 11?
1: Sí, sí, sí.
0: Contra qui?
1: Bueno, contra un equip de la selva.
0: Bueno, i què? No passa... Déu-n'hi-do, 11 gols. A 0? 11-0?
1: No, els vam... Bueno, vam fer 2 gols, perquè al final la gent es relaxa molt. Els nostres es van relaxar. De fet, em semblava una mica abusiu aquest resultat, però, clar, tothom... No, tothom volia fer gols, tothom volia poder...
0: Sí, sí.
1: Els jugadors també es motiven molt quan veuen la porta i poden fer gols.
0: Tu,
1: està bé.
0: Una curiositat, Josep. Venen molts d'espies, aquests caçatalents d'altres d'equips de futbol? Els venen a veure? O sabeu que hagi vingut algú?
1: No. Aviam, sí, sé que tenim 3 jugadors que ens els volen, que els volen als altres equips. Bueno, 3 o 4 jugadors, perquè tenim el Pichichi, el màxim golejador de la Lliga, està amb nosaltres. Tenim un porter que va estar jugant a segona ref, que imagina't, està a quarta catalana i jugava a segona ref, no? Però bueno, per qüestions de logística prefereix jugar amb nosaltres per la seva feina i tot plegat, no? Bueno, tenim alguns jugadors que realment destaquen,
0: bé,
1: però aviam, aquí Headhunters, Cazatalentos,
0: sí, sí,
1: o Ojeadores,
0: sí, sí.
1: No? A vegades em ve algun per veure aviam qui és aquell que destaca, saps?
0: Està bé.
1: Però al final jo crec que molta gent agafa les estadístiques i veuen que si tenim el jugador que em fa més gols, intenten accedir de manera directa.
0: Josep,
1: no hi ha molta gent...
0: No, Josep, me n'alegro molt d'haver estat amb tu aquesta tarda, perquè jo crec que a través del el futbol aquesta és la millor manera per la integració, per fer la cohesió social, que està molt mancat a Salt, tu saps perfectament quina és la situació, i que a través de l'esport, a través del futbol, es pugui normalitzar una cosa que ja hauria, que no hauria de crear problemes, ostres, està molt bé, Josep.
1: Bueno,
0: molts encerts, i que vagi bé.
1: Us agraïm molt, molt aquesta oportunitat. Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, adeu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
2: Menòmena.
3: Maxil·la estètic.
1: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
1: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
5: Fenomenal. Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
0: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe Spar de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Park de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
7: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
8: Hi ha un moment
0: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions
8: perquè saps que no ho entendràs,
0: perquè et canses d'esperar
8: i de no saber exactament què estàs pagant.
9: I si fos fàcil?
8: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades,
0: sense sorpreses.
8: Parles amb persones i saps en tot moment
0: què tens contractat.
8: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
9: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
0: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
10: La ràdio de l'Empordà.
11: De cap a cap, amb Joan Bosch.

5 de la tarda i 4 minuts. Seguim aquí a Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4, segona hora. D'aquí uns moments ja amb en Quim Casellas, amb aquestes receptes fresques i fàcils de fer. Va, que ho tirarem endavant. Ens en sortirem, família. Música.

0: dies que vindran.
1: Hola, Quimet.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Què?
2: Hombre, estàs morenet, que vens de vacances. Explica'm què has fet, tu.
1: Gaire cosa.
2: Re?
1: No, molt tranquil·litat i bons aliments. Sí? I descansar, bàsicament. Bueno. Descansar i descobrir la Costa Brava des del mar.
2: Ah, sí o no? No, sí. És que aquí sí, està molt bé.
1: Molt.
2: Però sí, aquests dies han fred una mica, eh?
1: Sí,
2: aquests dies,
1: sí. Per cert, ara ens estan arreglant l'aire condicionat, que fallava una mica, i ara arribes just tu i trobaràs l'aire fred i podrem fer el programa perfecte. Perquè avui, en Quim Casellas, vem la intenció de donar-nos consells per fer plats frescos, però sobretot fàcils. Si algú té alguna idea que vol compartir amb en Quim Casellas...
3: 972 313 702.
1: N'has portat molts?
2: He portat una llista llarga.
4: Molt bé. No sé si tenen temps. Ni home que no menteix. Sabanera o Bad Bunny?
1: Espera, no sé què surt aquí.
2: Bad Bunny, no?
1: No ho sé. Va, escolta, posem una mica de música?
5: Això és Bad Bunny.
1: Espera. Momentet, que no sé què collons surt aquí. Ja està. Apa, posem una mica de música i tu comença a preparar.
4: Recte, concretament de la cançó.
1: Que no, oi, mare meva, ben arreglat el condicionat i es destruir tot. Va, som-hi.
2: Som-hi.

0: bé de gust, amb Quim Casellas.
1: Doncs ens ve de gust refrescar-nos, Quim Casellas. Serà possible?
2: Serà possible. Jo que tinc el mar molt a prop.
1: Ostres.
2: Banyet, refrescant. Estic que fot molta calor, eh?
1: Molta.
2: Jo la calor, em pensava que no la patia, però porto dies que té la marinera, eh? Mm. Que estic esperant tirar-me a la piscina, tirar-me al mar per agafar aquí una mica d'aire.
1: Està bé. Escolta, què ens recomanes? Avui he venut als nostres oients que venies amb la sana intenció de solucionar-nos els problemes de calor amb plats refrescants, fàcils de fer, i que vaja... que confiem en tu, Quim Casellas.
2: Confieu en mi, no? Mira, jo he de fer un repàs de productes que entren molt, vale? Que és, per exemple, els tomàquets, els cogombres, els pebrots verds, els préssecs de vinya, els melons. De fet, són receptes una miqueta basades en això. Tinc un parell de receptes que m'agraden molt. Una l'estem fent ara en el Casamar, que és un gazpacho verd, ¿vale? O sigui, sempre hem menjat el gazpacho vermell. Nosaltres era una mica la idea de poder fer un gazpacho de color verd, i també al final és molt empordarès, ¿vale? O sigui, és un gazpacho. Ingredients, te faig així una pinzellada. Tu que ets un gran xef,
1: sí.
2: Cogombres, poma verda, ¿vale? Una miqueta d'espinacs, fulles d'alfàbrega, oli d'oliva, el vinagre, sal i uns glaçons, ¿vale? Tot això ho netejaríem, ¿vale? Li trauríem totes les llavors, triturat. Amanides de tomàquet. Amanida de tomàquet a mi m'agrada molt també. Ara els mercats n'estan plens. Jo sempre dic que el tomàquet, si no toca fred, millor que millor. Tomàquet pera, tomàquet del cor de bou, bé, la varietat que més ens agradi, oli d'oliva amb formatge fresc, vale? amb olives, amb una tapenada, tot això m'agrada molt. Després estem fent un empedrat, vale? El Casamar, hem intentat com tornar a viure alguns plats d'aquests més típics, però posats al dia, i estem fent una recepta que m'agrada molt, que és un empedrat. Tothom coneix l'empedrat, és una receta molt tradicional.
1: Amb bacallà, no?
2: Amb bacallà.
3: Sí. Ui, és el que farem.
1: Ai, no sé, surten veus aquí, eh? No sé, em surten veus d'allò.
2: És la calor, això.
1: Meva.
2: Doncs agafem el bacallà, vale? El confitem amb oli d'oliva. Per confitar és molt fàcil, vale? Nosaltres fem uns deuets amb una mica de pell perquè no se'ns desmunti tot, el confitem amb una miqueta d'all. De fet, els ingredients són els de sempre. Pebrot verd, pebrot vermell, la mongeta, el ganxet, que hi afegim nosaltres. I fem una miqueta, com una tapenada feta doncs, amb olives d'aquí, o oliva calamata, que a mi m'agrada molt perquè és molt fineta. Uh-huh. El bacallà l'escorrem una miqueta i fem un pil-pil amb aquest oli lligat. De fet, el plat queda molt xulo perquè imagina't un plat una mica soper. I tirem una crema de mongeta al ganxet. Mongetes senzilles, les mongetes de pot. Les netegem una miqueta, les triturem amb una miqueta de brou tot fred, amb una Thermomix o similar, i fem com una cremeta molt lleugera, però amb el gust original de la mongeta de la ganxeta, la mongeta seca. Això de base. Ho tallem una miqueta, doncs, amb aquestes textures de l'oliva calamata, amb el pil-pil, que agafa un color molt blanc, i posem el bacallà i fem el pebrot, o escalivat, o sense escalivar, amb cru, si us agrada, que és laminat, ben finet, tot picadet, i queda un plat espectacular. A més, un plat, jo crec, fred, que és el que s'agraeix ara, sobretot.
1: Clar, perquè... hi ha gent que, clar, en el teu restaurant la majoria de la gent menja calent a l'estiu, no? O teniu algun menú especial d'estiu en el qual les coses jo l'altre dia, ho reconec, vaig anar a un restaurant de Palamós i em vaig fotre un arròs amb caldós amb gambes de Palamós i d'allò, clar, va arribar amb un fum que cremava i tot això i suava la cansalada, però clar, és que és molt bo, tu.
2: No, el que nosaltres fem, nosaltres acabem de canviar la carta. I què veníem? Veníem d'una carta ja fresca, perquè la de primavera ja és una carta fresqueta, però jo crec que la d'estiu, amb aquesta temperatura, al final la gent sigui esperat que un arròs té que ser calent, però nosaltres el que fem, per exemple, a casa mare, és baixar la quantitat de segons i fer més llarg l'apartat dels primers.
1: Ah, que bé.
2: Després, alguna més, o sigui, més amanides, més sopes fredes, plats més frescs, coses que agraïn que realment doncs, vinguin més de gust, perquè per tu, per picar, dius que et puguis acabar amb un arròs, a mi m'encanta... Però de primer, si et pots fotre una amanideta fresca, si pots fotre inclús... Jo crec que és molt bona època per exemple, els peixos. Peixos blaus, curats, marinats, els tiraditos, els ceviches...
1: Doncs
2: jo crec que tot això encaixa molt amb un tema de pica-pica, i després, si vols, com Déu mana, un bon arròs, algun plat contundent, però també és veritat que al final sues la cansalada.
1: Exacte.
2: I que estàs allà amb la gota que
1: et cau. Saps què m'agrada? Un plat tradicionalment calent, però que menjat fred m'agrada, no sé si més o menys, no, jo diria que igual. Les truites de patates, hòstia, o truites de carbassó, hòstia, fredes, són boníssimes.
2: Està molt bona. I els pastissos de truita, sí, jo que n'hem parlat algun cop,
1: sí,
2: perquè és molt bo. A mi m'agrada molt les truites, inclús que fer seria fer més capes de truites del que tenia a vegades.
1: Però fred, sí.
2: Fred, a mi, amb aquella capa de maionesa,
1: oh,
2: cremosa.
1: Exacte.
2: Més ou dur, si vols, inclús ratllat, que m'agrada, sí, olives, sí, sí, sí, sí, anxoves, m'agrada. Hòstia, sí, doncs, home, sí, jo crec que sí. Que és una cuina final per disfrutar, per compartir-la. També les begudes, que això ho guardarem un altre dia per un altre apartat, però crec que és important hidratar-se, i això ho farem, si et sembla.
1: Ho veus? Entre el que ens has proposat, que ens han arreglat l'aire condicionat...
2: Ja està tot fred aquí.
1: Ja no suem. Quimet, fins la setmana que ve.
2: Tu, vinga, salut. Adéu. Content de veure't.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Banking Casellas ja ens ha donat idees culinàries per refrescar una mica l'ambient. La pregunta d'avui: quan fa aquesta calor que desfà les idees, què us entra més bé? Quin és aquell plat que no falla mai? Alguna recepta fresca? La Núria de Girona diu: per mi no hi ha res millor que una bona escalivada amb anxoves. Oh, que bones! És un plat molt d'aquí i entra perfecte amb la calor. L'Albert de Banyoles: soc molt de plats freds, m'encanten les amanides de llegums perquè són completes i no fan mandra. També faig sovint entrepans vegetals quan vaig d'excursió. A l'estiu gairebé no conec els fogons. I acabo amb la Laura de Figueres: el meu dinar ideal és una amanida César i després un gelat. Amb aquesta calor no necessito res més.

0: Dos quarts de sis de la tarda i dos minuts, i després de la publicitat, la banda sonora de la pel·lícula Quatre bodes i un funeral. Crowded House. Va, tornem d'aquí uns moments.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 9 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
4: Esmorzarem pa amb oli i sal.
3: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
7: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
8: Manà, manà. Maxim
9: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
10: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
9: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
10: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
9: Confia en Maxiloestètic.
10: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
9: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
11: Fenomenal. Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
12: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
13: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

of the groove.

0: 972 313 702.
1: No sé, tinc la sensació que la Mariona a Olot s'està torrant o rostint com un pollastre a l'ast. Hola, Mariona, com estàs?
2: Estem, bueno, tancats a dintre casa amb aire condicionat posat, perquè nosaltres aquí, a la terra dels volcans, ens sembla encara fa molt més de calor que tot arreu.
1: Déu-n'hi-do.
2: Crema tot, eh? Crema. Crema, crema.
1: A veure, avui han baixat les temperatures, deixa'm fer un recordatori i veuràs com està el panorama a les comarques de Girona. Palafrugell, 33 graus. Roses, 31. L'Estartit, 32. Olot, 34. Palamós, 32. Girona, 36. Blanes, 33. Figueres, 36. La Bisbal d'Empordà, 35. I Banyoles, 36. I Santa Coloma de Farners, 34.
2: Fa molta calor. Mira, nosaltres ahir vespre vàrem tornar del festival Vallviva, que es fa aquí a la Vall d'en Bas, i estàvem a 23 graus a la 1 de la nit.
1: Ostres, encara.
2: Això ja t'ho dic sí, 23 sí. Graus. Tela, eh?
1: Per cert, explica'm, què és això de la Vallviva? Vallviva.
2: Vallviva. És un festival que és solidari però en el càncer. Pel càncer.
1: Ah, ah.
2: Tot el que és, els beneficis que es fan es donen a la Fundació Bosch, que està en el Vall d'Hebron.
1: Ah.
2: Llavors, és un festival, per exemple, que ahir hi havia l'estrella Michelin, Nando Jubany,
1: home,
2: que van fer un sopar refrescant i molt bo.
1: Ah, sí? Eh? Carai.
2: Sí, hi havia un concert de la Copla de corda i amb el Puig-reig,
1: la Coral de Puig-reig, sí.
2: Sí, doncs hi havia la Bet, hi havia la Mariona Escoda i altres d'altres. I avui hi ha l'Antonio Orozco.
1: Carai, i vas a veure'l?
2: Avui també hi anem.
1: Perfecte.
2: I vàrem anar-hi ahir i avui.
1: Carai,
2: sí.
1: També està.
2: Com que som col·laboradors, llavors a vegades allò que pots agafar alguna entrada, que te la donen, com que fas una col·laboració amb diners, te regalen unes entrades per poder assistir. I llavors anem a sopar a Can Xapes, i als de Can Xapes.
1: Molt bé. Escolta, i si no haguessis d'anar a sopar a Can Xapes, cosa refrescant que et vindrien de gust avui en aquest dia calorós, Mariona?
2: Mira, jo sóc molt de salmorejo. Gaspatxo ho he dit abans i ara sóc molt de salmorejo. Salmorejo i unes sardines a la planxa. És que sí. No menjaria res més, eh?
1: Sardines a la planxa i salmorejo?
2: Sí, salmorejo. M'encanten. Jo és un dinar més aviat del sur.
1: Sí, no, sí, del nord. Sur, és igual. Però el sal...
2: Però
1: com és el salmorejo? Que ara no me'n recordo. Quina diferència entre...
2: El salmorejo és com el gaspatxo, però sí. Una mica més espès.
1: Ah.
2: I posen més pa.
1: Ah, més pa, és veritat, sí.
2: Ah, no, trobo, és boníssim. A mi m'encanta, a casa meu ningú, eh? I jo no me'l faig pas, eh? El compro en l'ametller, que és el que m'agrada més.
1: I l'ajo blanco, l'has provat alguna vegada?
2: No m'agrada tant l'ajo blanco, no m'agrada tant,
1: bueno,
2: no.
1: Sí.
2: No. Jo salmorejo.
1: Sí.
2: Un dia hi ha un salmorejo, o unes sardines, o un bacallà a la planxa. Ara aquests dies, molta cosa a la planxa. I si no, no gaire res més, eh? Joan, un salmorejo i un iogurt, s'ha acabat.
1: Tu, escolta, que vagi molt bé l'actuació de l'Orozco aquesta nit i que vagi
2: molt
1: bé el festival.
2: Bé.
1: Una abraçada.
2: Perfecte, gràcies.
1: Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que els Mossos d'Esquadra han detingut a Torroella un professor jubilat de 74 anys per fer tocaments almenys 6 alumnes a qui feia classes particulars a casa seva. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, almenys 3 de les 6 víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets i els Mossos investiguen ara si pot haver-hi més casos. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que presumptament a un alumne qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien la classe a casa del docent. Arran d'aquests fets, altres víctimes van afirmar que els havia passat el mateix i 5 d'elles han decidit denunciar, si bé no es descarta que puguin sortir més casos aviat. I la policia local de Platja d'Aro ha detingut un home com a presumpte autor d'un robatori d'un rellotge d'alta gamma de la marca Rolex, valorat en 15.000 euros. Els fets van tenir lloc el 27 de juny, quan la víctima va denunciar que un home d'uns 30 anys li havia sostret el rellotge mitjançant el mètode de l'engany. Aquesta tècnica consisteix a apropar-se a les víctimes, sovint d'edat avançada, i aprofitant la interacció sostreure'ls el rellotge de manera ràpida i discreta. Després d'identificar els sospitós, els agents el van detenir el 3 de juliol. La investigació continua oberta i la policia local treballa amb la hipòtesi que podria formar part d'un grup organitzat especialitzat en aquest tipus de delictes. I l'Ajuntament de Salt ha multat a 17 persones amb 400 euros per abocar residus a la via pública. El consistori ha reforçat la lluita contra els abocaments incontrolats de deixalles i l'incivisme. Per fer-ho ha posat en marxa un dispositiu extraordinari, l'Operació Mirall, durant 5 dies en les últimes setmanes amb agents de paisà que els han permès detectar els infractors. L'operatiu s'ha fet en punts on tenen identificat una incidència més elevada d'abocaments. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. 4 generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
5: De cap a cap, amb Joan Bosch.
6: Què tal, família? 6 i 4 minuts de la tarda. Seguim a Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4. Us comunico que ja hem comunicat oficialment els guanyadors de les entrades del concert de divendres i de dissabte del Beatles Weekend de l'Estartit, que es farà al Molinet, un indret immillorable amb les Illes Medes de fons, i per celebrar el 20è aniversari dels Beatles. Recordeu, Beatles Weekend, tot aquest cap de setmana, comença demà i acaba divendres. Regalàvem 5 entrades dobles pel xou del divendres i 5 pel del dissabte, i ja hem comunicat a tota la gent, déu-n'hi-do, molta gent ha participat, doncs ja us hem comunicat qui, per planificar plans i tot això, qui ha guanyat les entrades i qui no.

0: Un clàssic dels Boston amb el More Than a Feeling a un quart de set de la tarda.
1: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
0: Quan fa aquesta calor que desfà les idees, què us entra més bé? Quin és aquell plat que no falla mai? Alguna recepta ben fresca? Alguna mania d'estiu? O sou dels que, faci el temps que faci, no renuncieu al vostre plat preferit? A veure què ens expliqueu. A veure, qui tinc per aquí? Miquel, de Torroella de Montgrí. A mi m'encanta fer un bon arròs a la costa, però al vespre prefereixo alguna cosa molt lleugera, com un plat de pernil amb meló i una amanida. Quan fa tanta calor, no pots menjar igual que a l'hivern. La Carme és de Girona, diu: jo soc molt de fruita, nectarines, préssecs, índria. Amb això ja soc feliç quan fa aquesta temporada. En David és de Verges. A casa fem molt sovint amanida de pasta amb tomàquet, olives, tonyina i ou dur. És fàcil, refrescant i agrada a tothom. També ens agrada molt el peix a la planxa. Els guisats els deixem per quan torni el fred. Montse, de Cassà de la Selva. Per mi un bon salmorejo, ben fresc, és insuperable, és nutritiu i entra molt bé. I acabo amb Antoni de Figueres. Quan arriba aquesta calor, el meu menú canvia completament. Menjo moltes amanides, fruita i sardines o peix a la planxa. També m'agrada molt sopar tard fent un bon pa amb tomàquet i embotit. El cos et demana aliments frescos i lleugers, i crec que és quan més gaudeixo de la cuina d'estiu. Va, i anem a Girona, que hi ha la Maria allà, que ens està escoltant, suposo que calorada. Maria, com estàs?
2: Pues mira, sí, tens raó, acalorada, caloradeta. Aquí, no sé, devem estar 39-40, no sé.
0: 39.
2: Però molta calor.
0: 39.
2: Ahir, mira, veus?
0: Sí. No. És fàcil, més o menys. Tots, últimament, amb aquestes onades de calor, ja intuïm, com els meteoròlegs, potser fins i tot més, quants graus de temperatura surts d'un lloc que hi ha aire condicionat i surts de cap i volta forts? Dic, aquí segur que hi ha 40 graus, més o menys.
2: Jo no sé, però sí, és aquesta la sensació que te dona. Vull dir, no en certa se n'entens ni idea, no? Jo no tinc ni idea, però només... ara mateix acabo de sortir d'un lloc i puf!
0: Clar, i a més a més, aquest contrast entre entrar en una botiga, en un lloc que tinguin aire condicionat i trobar-te amb la crua realitat, trobes molta gent que diu, és que no tiro, que no puc.
2: Sí, és cert, és que canvies inclús el ritme del pas, jo crec, que entres de dintre, els puestos frescos i vas una mica com lleugeret, surts a fora i la calor t'aventa la bufetada i redueixes el ritme i tot de caminar, em sembla.
0: Que bé. Escolta, a veure, sí. I per combatre tots aquests problemes que estem ara comentant, Maria de Girona, tema menjar, què és el que et ve o t'entra més de gust?
2: Buah, jo els estius, des de fa molts anys, faci més calor o menys, aquest any més encara, només m'alimento de gazpacho, xíndria i meló. O sigui, a cap hora m'entra el gazpacho, ben fresquet, fet de la meva mare, sobretot, és el més bo, i després xíndria i meló, perquè és aigua, i al final, al fi i al cap, pots menjar molta.
0: Tu,
2: i tot és aigua.
0: Escolta, ja
2: és l'únic que va bé.
0: Està bé. Ja no ve d'aquí aquesta hora total per la calor que fa. Si haguéssim de fer un rànquing de gazpachos preparats, no sé si em fa servir molt, quins serien per tu els millors? Pots dir marques,
2: En molts, perquè ja dic, quan vull gazpacho vaig a casa de la meva mare i me fa
0: un
2: tàper gran. Però fa un temps que no tenia la mare, que estava de vacances, el del Valle. N'hi ha un que es diu Del Valle, que és el Sant Pedre.
0: El Valle.
2: Sí, o el Valle. Mira si el conec, eh?
0: Sí.
2: Que no dic-li la barca bé. El Valle. És bastant bo, la veritat.
0: Sí.
2: Està molt fresquet, per això.
0: Sí,
2: i a més, jo, a casa meva, hem menjat sempre el gazpacho, però el cogombre dintalladet, i li hem tirat el cogombre a talls del gazpacho també. Llavors el mengem així com en cullerades i més cogombre al gazpacho encara.
0: Jo és que el cogombre... Jo no puc amb el cogombre, ho sento. No puc.
2: Uf, doncs jo viuria de cogombre a l'estiu, eh? L'estiu,
0: ja
2: dic, a l'hivern sí que menjo més, doncs tot això que deia la gent, no? De maniretes i així, però, o carns i tal, però ara a l'estiu el cogombre, tomata gazpachos, meló i xíndria. Algú fresquet i ben fresquet de la nevera.
0: L'algoritme d'Instagram, que en aquesta època de l'any et surten moltes receptes de cuina, ara que parlem de gazpacho, vaig veure-hi una recepta que tenia bona pinta, que era fer una amanida de cuscús amb gazpacho. O sigui, tu poses el cuscús cru, després el barreges amb el gazpacho, d'aquest del ball o de qui sigui, el deixes a la nevera 20 minuts, una cosa així, i després ja comences a posar-hi tomàquet, cogombra, el que vulguis, pebrot, ou dur i tota la història. I diu que és boníssim, no sé, un provaré un dia d'aquests.
2: Ups, sí, té bona pinta, perquè el cuscús així...
0: Sí.
2: Però cru-cru.
0: Sí, cru-cru, el poses 20 minuts a la nevera i es veu que és la pera, que està molt bé. Sí, sí, no ho sé.
2: Bueno, té pinta de fresquet també, sí.
0: Ja t'ho diré. Escolta, Maria de Girona, que vagi bé. Cuida't,
2: Vinga, gràcies. Adéu.

0: I don't wanna miss a thing, no vull perdre aquesta cosa de la pel·lícula Armageddon, eren els Aerosmith. I després de la publi... recuperarem aquesta cançó de Josie Ondur. D'aquí 3 minuts, no marxeu, ara tornem.
1: Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
2: Mama, què et passa?
1: Si voleu fer l'ànec, el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
2: I el papa?
1: El teu pare, el primer.
3: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüeis, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
4: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
7: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
8: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
11: La ràdio de l'Empordà.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 972 313 702.
1: Sergi, de Palafrugell, com estàs? Bona tarda, com va la calor?
2: Bona tarda, doncs molt bé, Joan.
1: Molt bé, amb la calor? T'agrada més la calor que el fred?
2: Aguantant com podem. No. Aguantant com podem aquesta onada tan forta de
1: però
2: calor.
1: Però no m'has contestat la pregunta. T'agrada més la calor que el fred?
2: La veritat és que sí. Almenys poses l'aire condicionat i pots estar fresquet.
1: Sí, però... a veure, no hi ha aire condicionat. Al carrer no hi ha aire condicionat, eh? I a l'hivern...
2: No, però si estàs a l'oficina, ja
1: sí,
2: està.
1: Sí, però clar, no pots estar tot el... un dia a l'oficina. En canvi, l'hivern, si t'abrigues bé al carrer, pots combatre el fred. En canvi, a l'estiu al carrer t'has d'aguantar, t'has de tocar els dallonsis.
2: Això sí, però a mi m'agrada més la calor.
1: No discutirem, eh? Contra gustos, no hi ha res escrit. Exacte, el colors. Escolta, tema menjar. Idees per que t'entrin més bé de plats i coses d'aquestes, alguna recepta ben fresca, alguna mania d'estiu, Sergi, de Palafrugell?
2: Un bon meló amb pernil ibèric.
1: I tant, sí senyor. Fota-li.
2: Això és el més bo que hi ha. D'aquests que són ibèrics, collonots.
1: I els melons no són ibèrics? O d'on són?
2: Millor
1: no preguntar d'on són, no?
2: No, exactament.
1: No, però, escolta, no han de ser de gaire lluny tampoc, no? Suposo que se'n fan...
2: No! No, home, aquí hi ha bons, aquí. Hi ha bona qualitat, aquí.
1: Hi ha algun hort a Palafrugell? Has vist algun hort a Palafrugell que facin balons o no?
2: Ostres, doncs no ho sé, la veritat. Ho desconec, però vas al mercat aquí a Palafrugell sí, i trobes de bastant bons.
1: Tu el tema hort no el toques, eh? No tens,
2: no
1: tens res, no tens temps.
2: No tinc temps, no.
1: Està bé.
2: No fas.
1: Per tant, tu tot l'estiu cada dia menges meló amb pernil.
2: Ojalà, cada dia no es pot fer, no és un luxe que et puguis permetre cada dia.
1: Però dona'm una alternativa, a part del meló, que sigui refrescant, que dius, vale, això també m'ho foto.
2: Ostres, no ho sé, qualsevol cosa, una miqueta d'embotit, o una mica de pa d'aquest de coca, o una cosa així senzilleta. Sí. Ara amb la calor tampoc tens massa gana, al final.
1: És veritat. Les pipes...
2: També, si no, mira, vas a passejar per aquí a Plaça Nova i compres un gelat i veuràs que quedes ben fresc.
1: Molt bé. Gràcies, Sergi, una abraçada. Adéu.
2: Una abraçada, adéu. Bona tarda.

0: Another Day in Paradise era Phil Collins. Nosaltres ja fotem el camp, falten 4 minuts per les 7 de la tarda i demà hi tornem, eh?
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Taronja Ràdio, 94.4, Ràdio Capital, 95.6. Això es diu De cap a cap. Fins demà.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Energy.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
11: Moltes gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
14: Gràcies.
15: Gràcies.
16: El meu país és l'Empordà.
2: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 9 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Aquest estiu torna al laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
2: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespa, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
3: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Gregotecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Geosinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
4: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real. Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
5: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
8: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting...

0: cançons,
1: cançons que quan les sents
0: et porten molts records. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Pajau d'Havaneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
5: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
6: Marxo a la platja.
7: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
6: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
8: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
9: Aquest estiu torna El laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
10: Manà, manà. Maxil·la
11: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
12: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
11: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
12: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
11: Confia en Maxil·la Estètic.
12: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
11: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
10: Manà, manà.
13: Maxil·la Estètic.
8: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
14: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda. amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
15: Esmorzarem pa amb oli i sal.
14: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
16: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
17: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
18: d'assassinat. Entitats com el grup Tenis la Bisbal i el Camp.
17: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista com a presumptes autors d'assassinat.
18: Entitats com el grup Tenis la Bisbal i el Camp.
17: En tot l'Empordà, aquesta majoria...

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així, Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
3: Mama, què et passa?
2: Si voleu fer l'ànec, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
3: I el papa?
2: El teu pare, el primer.
1: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cingüeis, villes catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
0: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
4: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
0: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
9: Moltes gràcies.
10: Gràcies.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
12: El meu país és l'Empordà.
8: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
1: més econòmic del que et penses
0: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
1: del nostre web,
0: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
1: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
0: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
2: 25 anys posant música a l'Empordà.
3: La ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 10.
0: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe Spark de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe Spark de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe Spark Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe Spark és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
2: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
0: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
5: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
6: Amb Marc Clapés.
5: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
6: La primera llista.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital. La ràdio de l'estiu.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 11.
2: Sí, aquesta també t'agrada.
0: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aroma d'Hotels de Blat Genero, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys, 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.

0: cançons que quan les sents
1: et porten molts records.
0: Capital, les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Ajau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.